19 hores ni 4 minuts. Ens et sembla que ha xicuat en algun hecal. Jo t'ha creat xiu i el valent. Que sí, que fa l'etiua. A 45 minuts l'hi sali l'eco. Quarta de que va, xa un biri. Xa Etiòpia 1, Moçambique 0.